0: Mi nombre es María Berríos y voy a leer una traducción que hicimos junto al poeta Fernando Pérez de June Jordan, una poeta maravillosa afroamericana que escribió esto durante, luego de la invasión de Israel al Líbano en 1982. Luego hizo algunas revisiones. Disculpas a todo el pueblo del Líbano, dedicado a los 600.000 hombres, mujeres y niños palestinos que vivieron en el Líbano entre 1948 y 1983. No lo sabía y nadie me lo dijo, y de todos modos, ¿qué podía hacer o decir? Dijeron que tú disparaste contra el embajador en Londres, y cuando eso no fue verdad, dijeron, ¿y qué? Dijeron que bombardeaste sus aldeas del norte, y cuando las fuerzas de la ONU informaron que no era cierto, porque tu lado, el alto del fuego se mantenía desde hacía más de un año, dijeron, ¿y qué? Dijeron que solo querían trazar una franja de seguridad de 40 kilómetros, y entonces devastaron tus reservas de agua, tu electricidad, tus hospitales, tus escuelas, tus carreteras, caminos y todo el trayecto hasta Beirut, porque dijeron que esa era su misión de paz. Volaron tu casa, demolieron los supermercados, bloquearon la Cruz Roja, encarcelaron a doctores y lanzaron bombas de racimo sobre niñas y niños cuyos cuerpos se hincharon, morados y negros, hasta duplicar su tamaño original. Y arrancaron las nalgas a un bebé de 4 meses y luego dijeron que aquello fue una brillante hazaña militar y que lo habían hecho en nombre de la autodefensa, dijeron, que ese es el concepto más noble de la humanidad. ¿Acaso no es obvio? Dijeron algo sobre nunca más y luego dejaron sin hogar a más de 1 millón de personas en menos de 3 semanas y mataron o mutilaron a 40.000 de tus hombres y tus mujeres y tus niños. Pero yo no lo sabía y nadie me lo dijo. Y de todos modos, ¿qué podía hacer o decir? Dijeron que ellos eran las víctimas. Dijeron que tú eras árabe. Llamaron a tus apartamentos y jardines bastiones guerrilleros. Llamaron a la devastación desgarradora que ellos crearon escombros. Y luego te dijeron que te fueras. ¿No es así? ¿Acaso no leíste los panfletos que arrojaron desde sus flamantes jets de combate? Te dijeron que te fueras. 135.000 palestinos en Beirut. ¿Y por qué no captaste la indirecta? Vete, ahí estaba el Mediterráneo. Podías caminar y hacia el agua y quedarte ahí. ¿Cuál era el problema? No lo sabía y nadie me lo dijo. Y de todos modos, ¿qué podía hacer o decir? Sí, yo sabía que el dinero que ganaba como poeta pagaba las bombas, los aviones y los tanques que usaban para masacrar a tu familia. Pero no soy una mala persona. La gente de mi país no es tan mala. No se puede esperar demasiado de quienes tenemos que pagar impuestos y ver televisión estadounidenses. ¿Entiendes a lo que voy? Lo siento. Realmente lo siento. I was going to read the original as a follow-up, but instead I'm going to read a very short list of wishes poem by Habiba. It's a part of this beautiful book that I recommend to everyone of poems and writings from the children of Gaza. One, take a hot shower. Two, buy the toys that I want. Three, go to the beach and sunbathe. Four, I want to go to lots of restaurants that have lots of games. Five, I want to go to an amusement park. Six, eat Nutella. Seven, to eat all the things that I drew. Eight, to eat Doritos, nacho chips, the ones in the green bag. Nine, travel outside Gaza. 10, lots of chips. 11, to come back safely, inshallah. Habiba was 8, and she was killed in October 2023. Thank you.
1: Sí. Hola, dic Chantal, Chantal Gavarró. Us llegiré un tros de un fragment de l'espectacle Gent Infit Raval. És un espectacle que vaig escriure i dirigir el 2022, si no m'equivoco, el vaig fer en col·laboració amb el Freedom Theater de Genin. I és un monòleg d'un personatge, bueno, l'espectacle Gent Infit Raval fica en relació el barri del Raval de Barcelona on estem ara i el camp de refugiades de Genin, i el monòleg és de la Rània. M'agradaria com que tinguéssiu molt present que el camp del qual es parla en aquest monòleg ja no existeix, bueno, existeix però són absolutament runes, ha estat destruït per l'estat genocida criminal i feixista d'Israel, i bueno, que ho tinguem present mentre sentim aquestes paraules. Em dic Rània, tinc 38 anys i 3 fills, el Wassim, de 12 anys, el Mohammed, de 8, i el petit, el Yusef, de 6. Visc aquí, a Jenin. Quan vam fer la primera entrevista per aquest espectacle, em preguntaven com és el camp de refugiades. Jo els vaig dir, com us l'imagineu? Aquesta va ser la resposta que em van donar. Doncs no ho sé, un lloc gran, apartat de la ciutat, amb molta gent i moltes tendes, com es diuen, jaimes, amb carrers i camins sense asfaltar, sense clavegueram, però amb pous on podeu anar a buscar aigua amb galledes, oi? Això és el que em van dir. Us penseu que vivim amb jaimes? No. Això era l'any 48, quan els meus avis van arribar. Van viure en jaimes un bon temps perquè, com ja us hem explicat, pensaven que allò era temporal. Quin sentit tenia posar-hi pedra abans de saber que ens hi quedaríem per sempre? Així que l'únic que construíem era comunitat, que no és poc. Jo visc a Genin Ciutat, però vaig créixer al camp de refugiats. A mi m'agrada més el camp que la ciutat. A la ciutat no hi ha cap lloc que em sembli bonic de debò. A veure, al camp tampoc és que hi hagi grans paisatges, i potser sí que és una mica més desordenat, però no ens fa res. És que els llocs són les persones, la família, la gent. Com quan ets a l'Eixample de Barcelona, amb tota aquella coherència, illes perfectes, carrers grans, i entres al Raval i... quin caos, no? Però no. És simplement que la lògica del barri o del camp de refugiades té a veure amb una altra cosa. Ara fa dècades que tenim carrers, edificis, tenim aigua corrent, quan n'hi ha, clar. Perquè aquesta és una de les moltes maneres que té de matar-nos Israel lentament. No hi ha cap ésser viu que sobrevisqui sense aigua. Aquí al camp ens arriba aigua un cop cada 3 setmanes. S'omplen els dipòsits i els hem de racionar durant les 3 setmanes següents. No podem regar les plantes sense pensar en les bugades que tenim pendents. No ens podem dutxar sense pensar que cada minut de més és una fregada de terra menys. Els camps es van crear sota el concepte de col·laboració. Tothom ajuda tothom, ningú es queda sol. I aquesta unió tan forta es pot sentir en la resistència. No lluitem per separat. Quan s'encén un foc a Palestina, diuen, l'espurna ve d'un camp. Jo era molt joveneta quan va esclatar la segona intifada, però recordo la batalla de Jenin amb tanta exactitud que només de pensar-hi m'he de fregar els ulls per fer fugir les imatges. Els carrers aquí al camp fan olor de pólvora, els hi vaig dir en una entrevista per l'espectacle. La pólvora de l'exèrcit, la pólvora de les fones, la pólvora de la ràbia. però també fa olor de menjar, de cafè, de dolços. Els carrers són com part de les cases i les cases són part dels carrers perquè estan tan a prop les unes de les altres que no queda espai perquè el so i les olors es fonguin amb l'aire de les voreres i les calçades i desapareguin. Tot queda entre tots perquè no hi ha espai per res més i tot i així sempre queda lloc per a algú. Perdó, és que s'ha fet de nit. He de apagar el llum. Trobo que els carrers del Raval són com els d'aquí, al camp, amb terres de burilles de tabac, de sons de cases, d'olors de cuines i de pipí i de brossa, en una estranya barreja de llar i misèria, plens d'àrabs també, com aquí, vaja, i de policia. Al Raval sempre hi ha policia. Diuen que és per mantenir la pau social. Al camp de refugiats no hi entra la policia. Només l'exèrcit, quan vol detenir algú, quan vol matar algú. Arriben, ens prenen algú i marxen. Marxen quan han acabat la feina. Diuen que els Mossos d'Esquadra se'n van entrenar i aprendre tàctiques repressives amb els israelians, però sincerament no crec que hi hagi ni punt de comparació. Ai, us preguntareu per què estem a les fosques, oi? La resposta que us donaria seria que és de nit, però no l'entendríeu, perquè precisament quan és fosc i no estem dormint és quan encenem els llums. I jo, en canvi, l'he apagat. Les nits al camp, segons com estigui la cosa, no és prudent obrir els llums. Els soldats poden disparar, saps? T'aixeques a buscar un got d'aigua, encens el llum i pum, adeu-siau. I ara, precisament, les coses no estan massa tranquil·les. Una coneguda meva fa uns anys va morir així. Tenia un bebè, va començar a plorar i ella es va aixecar per donar-li el biberó. I va encendre la llum i era massa a prop d'una finestra i pum,